0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: ICAT Weekend.

0: baby, I'm tired.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

ma gli echi gotti stanno in amont. Ho reconec, ho reconeixo, mai arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: something I want to talk about.
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.
2: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. Davant aquesta menjada, nena, com si fossin un biquini.

massa de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fulls de la llei de la

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: Mira, el mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
0: que no
1: pot...
0: T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré
0: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes, ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida, les cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l'entrada aquest migdia de la marinada. Borrell, a més, ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
3: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
2: Les hectàrees afectades ja són 2.370, però l'incendi podria assolir un potencial per cremar-ne 30.000. I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana veurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres unirà el Fòrum amb l'Estadi Olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I d'altra banda, el govern ha engegat el desplegament de la tecnologia Building Information Modeling, que substitueix els plànols clàssics per models digitals 3D per automatitzar llicències d'obres i permisos ambientals. L'impuls de la metodologia ha suposat una inversió de 3 milions d'euros i vol reduir la burocràcia fins al 50% els temps de tramitació dels procediments. I el professor de la Universitat de Lleida i expert en musclos zebra, Antoni Palau, avisa que les incidències provocades per aquest mol·lusc en conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'apliquen mesures estructurals. Així ho ha dit en una entrevista a la CN, on també ha explicat que els principals perjudicis són el col·lapse total o parcial de canonades, així com la pèrdua de pressió d'aigua. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim. Sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid, el canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria. També ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
3: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dintre casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà es mantenen almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada d'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
2: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un altre incendi, en aquest cas un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que propagui. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament sota el nivell 2 de perill d'alerta per incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 7 municipis mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres. Des del centre d'operacions, el president Salvador Illa ha explicat que per ara no hi ha danys personals i que els bombers treballen per estabilitzar el flanc dret de les flames. Es mantenen, a més, algunes urbanitzacions desallotjades i es demana a la ciutadania que segueixi les indicacions dels bombers. Més detalls des de Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
3: Es mantenen les restriccions als 7 municipis afectats per l'incendi al massís de les Gavarres. Així ho ha comunicat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, des de la Bisbal d'Empordà. Demanen que es respectin les ordres de confinament i ha recordat que el foc no està estabilitzat. El president català ha llançat el mateix missatge que bombers. És important quedar-se a casa. Escoltem Salvador Illa.
4: Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs, quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir.
3: Una de les urbanitzacions desallotjades és la del Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro. Els veïns hauran d'esperar fins a les 9 de la nit per saber si poden tornar avui a casa seva. El que els han assegurat és que per ara no hi ha danys materials. Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró i Llagostera. Aquest últim municipi de la comarca del Gironès.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i Salvador Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis perquè una dotzena de dotacions treballa en un altre incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. S'hi treballa també amb maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat, doncs, en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2 d'alerta. I un últim apunt ràpid perquè Barcelona, recordem, es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb la primera etapa que recorrerà els carrers de la capital a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
3: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
2: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
3: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
2: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Pendents d'aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
3: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
2: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
3: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
2: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
3: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
2: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, durant tot el matí, set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret, perquè el foc podria ser potencialment, doncs, molt més gran i arribar a cendres de 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
6: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i demés, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
5: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
7: intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs, del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa. Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
5: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica a alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Asines, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
8: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També és bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara, en aquests moments, no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal, també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
9: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, i que, per tant, aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments. Intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i al sector privat de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són de més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
10: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats, i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs, han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
5: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell pla 4 alça 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del Parc de les Gavarres.
2: Moltes gràcies, Alba, i seguirem molt de prop aquesta darrera hora en aquest incendi al massís de les Gavarres i amb aquests 7 municipis que continuen confinats al Baix Empordà. Seguim amb més afectacions pel que fa a aquest incendi, perquè pel que fa a les carreteres continuen tallades la GI-660 entre Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i també la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà. En el seu cas, el que està restringit és l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
11: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simon és un veí de la urbanització.
12: la respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
11: També hi ha nuclis de Calonja que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
13: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
11: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
2: El que sí que continua endavant, malgrat aquest incendi, és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
3: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
14: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
2: I hem de seguir parlant d'incendis, malauradament, perquè una altra dotzena de dotacions dels bombers treballa en un incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35.
3: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
2: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest Pla Alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
3: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. I hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
15: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Obrim plana de successos i ho fem amb una última hora perquè un home ha mort en un accident a la C12 a Menàrguens, a la Noguera. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, com diem, han rebut l'avís cap a 2:15 i per causes que encara s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. Com a conseqüència d'aquest accident ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
3: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
2: I encara més successos perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat, presumptament, en dos robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
3: En un dels fets comès en un domicili d'Ossoa, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats per organització criminal, robatoris violents i amb força i narcotràfic, dos d'ells han ingressat a presó.
2: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
3: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.
2: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
3: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala. Durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
16: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però, sens dubte, un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Caso. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
17: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes, moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
16: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
2: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet, a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
3: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un 9:15 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molner.
18: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
19: Estem molt satisfets de com està funcionant aquesta edició d'estiu del Festival d'Orgue, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orgue Metzler de Poblet a joves valors de l'orgue actual i valors no internacionals, com són els organistes que venen a la tardor, sinó donar espai al talent nacional.
18: Aquest és el segon concert d'aquesta tipologia que es celebra enguany. El primer va anar de la mà de Montserrat Berenguer el passat 27 de juny.
2: I encara més música, perquè també ha començat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra la seva 15a edició.
3: Un any més, la catedral de la Seu d'Urgell ha acollit el concert inaugural. Es tracta d'una producció pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: La catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dutren és el director del FEMAP.
21: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la catedral de Barcelona, tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar, i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
20: El segon concert de l'Ensemble Barcelona Comtal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló, i el tercer i últim demà diumenge al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
3: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
2: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat de Catalunya absolut.
3: Durant aquest dissabte, una 60a d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
22: Tret de sortida al Campionat de Catalunya absolut d'atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, en victòria per a Júlia Suárez, en masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
2: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
3: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
23: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podia esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
24: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, doncs, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més en girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament i estem veient que els nedadors que tenen molt de nivell ens estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva.
23: La prova ha començat a les 7 del matí a l'embarcador de Tivenys i a un quart d'una ha arribat el campió, que ha estat José Javier Montón, del Club Natació Tarraco, amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. La primera dona en arribar ha estat Elle Clark, del Regne Unit, amb 5 hores, 27 minuts i 8 segons, cinquena a la general.
2: Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga ACB.
3: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
2: I seguim amb bàsquet perquè l'entrenador badaloni Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
3: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
2: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
3: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
0: Bé, estic molt, molt content, molt, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club, pel que he vist, molt familiar, molt, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
2: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
3: D'aquesta manera, el Caldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
2: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
3: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa. I qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
25: Sabies que...
26: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana, que comença amb les tres famoses paraules We the People. Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de 8, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barreja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famós a Europa, no tenia la difusió del ral de 8. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Daler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
4: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
3: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
2: Més incendis, una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
3: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
2: Moment ara precisament per conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava, en canvi la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
2: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
3: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa, contrarrellotge. Les restriccions es concentraran a la capital catalana.
2: I en successos, un home mor en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera.
3: Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Braga.

0: superfície afectada fins ara, segons els darrers càlculs dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i les mesures de confinament es mantenen almenys fins aquesta tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè podria arribar a extendre's a 30.000 hectàrees. De moment, des dels bombers, doncs els preocupa especialment ara amb l'entrada d'aquesta marinada, i així ho detallava fa pocs minuts en David Borrell, cap de bombers.
2: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
1: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat.
3: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs del Parc Natural Protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica, i per tant aquí també doncs això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa. Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs amb tots els equips.
1: Des dels ajuntaments afectats hem pogut parlar al llarg del matí i ens han explicat aquesta preocupació que han viscut durant les últimes hores, però també han fet una crítica a la gestió forestal. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i a Daniel Encinas, alcalde de Cubilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
4: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També és bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara, en aquests moments, no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. Però cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
5: S'ha fet feina. Recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments. Intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tot, administració i a sector privat, de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
6: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats, i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat, i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres,

0: Gavarra, doncs que pugui gestionar les Gavarres, o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
1: Des dels agents rurals han activat el nivell pla 4 alfa a 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit a les Gavarres fins aquest divendres. Ara estem a l'espera a 6:15 de la tarda per una nova compareixença amb els bombers per actualitzar la informació i a partir de 8:00 PM amb el president de la Generalitat de Catalunya.
2: Moltes gràcies, Alba, i com bé ens acabes d'apuntar, seguirem molt atents amb el minut a minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí que l'operari que hauria originat aquest incendi fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passarà a disposició judicial. Anem precisament ara a donar un cop d'ull a la xarxa viària perquè arran d'aquest incendi continuen tallades precisament la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i a la carretera GIB-6703 entre Quart i Madre Manyà està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Com us estem explicant, aquests 7 municipis de l'Empordà mantenen el confinament a causa d'aquest incendi. Més concretament, hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i a Calonge. I en aquest cas, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
3: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a 8:00 PM van haver de marxar de casa i fins avui a 9:00 PM no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
4: La respuesta para saber si podríem regresar a las 9:00 PM. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
3: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
5: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
3: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
2: L'acte que sí que es manté de moment és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
6: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
7: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada, a causa de les restriccions de mobilitat, podran recuperar l'import de les entrades.
2: I a hores d'ara tenim un altre incendi actiu, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35, on hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
6: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui, i treballar també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat.
2: En aquest sentit, els agents rurals han actualitzat el nivell d'alerta del Pla Alfa fins al nivell 4 de risc extrem a una vintena de municipis del Baix Empordà, precisament on es concentra l'incendi de les Gavarres. A més, mantenen el nivell 3 a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2 de perill. I entre avui i dilluns, Catalunya acull el Grand Départ, les tres primeres etapes del Tour de França.
6: Aquest recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, aquesta primera etapa contrarrellotge afectarà sobretot a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats a la capital amb algunes barreres físiques que no es podran atravessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital catalana. Ens dona tots els detalls Marc Pijoan.
8: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Obrim plana de successos. Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc cap a 1:15.
6: Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del turisme. Arran del sinistre, s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys atrets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
6: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació per ara continua oberta i està sota secret d'actuacions. Recordem que els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent, Toni Rodríguez, van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
2: I pel que fa a afectacions, recordem també que Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir d'aquest proper dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener.
6: D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Cap Roig, que ha inaugurat la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de feia ja diverses setmanes.
6: L'artista canadenca ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual, Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano.
2: I un altre festival, perquè el primer dissabte de juliol és sempre sinònim de Canet Rock.
6: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el plat d'en Sala durant més de 12 hores i fins a veure sortir el sol. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
9: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buós i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Casu. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
10: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
9: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
2: Seguim amb cultura, marxem fins a Tarragona, que tanca aquesta nit el 34è concurs internacional de focs artificials.
6: Ho farà amb focs holandesos en la quarta jornada d'un certamen que ha comptat amb la participació de pirotècnics del nivell estatals i internacionals. Caldrà, però, esperar demà per conèixer el veredicte del jurat. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: Cafero, dels Països Baixos, fundada l'any 2016, posarà el colofó a un gran concurs. És una empresa especialitzada en espectacles d'alta tecnologia i efectes especials. En pocs anys s'ha consolidat amb premis en competicions de la Xina o de l'estat espanyol, com el primer premi al Festival de Focs de Pamplona l'any passat. Hi ha expectació per veure què portaran a Tarragona. Això en un concurs que, per primera vegada, l'han pogut seguir les persones cegues a través de l'audiodescripció en directe per Tarragona Ràdio.
12: Esclaten una sèrie de trons arran d'aigua. Hi ha uns que s'aguanten com vermells, fixos, mentre algunes espurnes daurades emergeixen de l'aigua, una darrere l'altra, alçant tot de fum.
11: En aquesta edició del concurs de focs de Tarragona hi han participat pirotècnies de Nàpols, de Castelló, d'Ourense i aquesta d'avui dels Països Baixos.
2: I fem una darrera parada cultural a la plaça de la Catedral de Vic, que ahir va viure la gran final de la Lliga per la Llengua.
6: Una iniciativa impulsada pel Consistori Vigatà per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida a través de proves lingüístiques basades en jocs i reptes. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Des del 9FM, Caral Tàries.
13: El guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua són els Pompeu Febre!
14: Així és com es donava a conèixer el guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua de Vic, que va omplir ahir la plaça de la Catedral. L'equip dels Pompeu Febre, format per professors de català de l'Escola Sagrat Cor, van ser els guanyadors d'aquest concurs. Dels 8 equips que van participar a la gran final, 2 eren els guanyadors de la gran final escolar, els segadors de l'Escola Sant Miquel dels Sants i els ganàpies de FEDAC Vic. La resta de la branca popular van competir 2 equips de cada colla de la Festa Major, els Pompeu Febre i Nata Muntada de la colla del Merma, els Triadors Edu i Boletaire sense llicència de la colla del Nen i les xerrameques i els llenguados de les adoberies de la colla de la Vella. Les 4 proves consistien en lletrejar paraules, esbrinar refranys, destriar barbarismes i descobrir paraules en fragments de cançons. Els objectius d'aquesta Lliga per la Llengua són els de fomentar l'ús social i actiu de la llengua catalana entre diferents sectors de la població de Vic, reforçar el vincle afectiu i identitari amb la llengua catalana mitjançant activitats lúdiques i participatives i promoure la diversió i el coneixement lingüístic a través del joc, la creativitat i la col·laboració. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia.
2: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
15: Notícies en xarxa. Esports.
2: Avui ens toca obrir amb ciclisme, amb la primera etapa del Tour de França, que, com hem dit, sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de poc menys de 20 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista en aquest cas del darrer equip, que es preveu per a 8:15 de la tarda.
6: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al futbol. El Club Esportiu Europa de Primera Federació ha decidit anul·lar la consulta als socis sobre la possible renúncia a la categoria.
16: La decisió s'ha pres aquest divendres després d'una reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els responsables del govern municipal. Segons el comunicat fet públic pel club, l'Ajuntament s'ha compromès a trobar una solució per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa arran d'haver de disputar els partits com a local fora del Nou Sardenya. Sí que es manté la pregunta als socis els dies 6 i 12 de juliol sobre quin estadi ha d'acollir aquests partits, Can Dragó o el Narcís Sala.
2: I seguim amb futbol. El Lleida 1939 ha adquirit la marca del Lleida Club de Futbol, una entitat que ha entrat en liquidació pels deutes econòmics.
16: Segons ha anunciat a xarxes socials, l'acord inclou el nom, l'escut i els trofeus de la també desapareguda Unió Esportiva Lleida. El nou club haurà de començar des de quarta catalana, l'última categoria del futbol català.
2: Parlem ara d'atletisme perquè Girona acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut.
16: Durant aquest dissabte, una seixantena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Svai.
17: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
2: Canviem d'esport, ens n'anem ara al bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga CB.
16: L'aler francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
2: I l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
16: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga CB amb el conjunt taronja.
2: Canviem d'esport. En waterpolo, el Mediterrani ha anunciat que Anna Marcos i Carlota Peñalver tanquen la seva etapa al primer equip després de 6 i 3 temporades, respectivament.
16: Peñalver ja ha estat presentada com a nova jugadora del Club Natació Terrassa.
18: Afronto esta nueva etapa en el Club Natació Terrassa con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender y de crecer tanto deportiva como personalmente. Estoy deseando ya que empiece la temporada y de veros a todos por las gradas animando. Nos vemos pronto.
16: També hi ha hagut 5 baixes a l'equip masculí, ja que el capità Álvaro García, Borta Nasibèjic, Gion Diachenko, Àlex Llaurador i Pau García també deixen l'equip.
2: I en futbol sala, el Barça ha arribat amb un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.
16: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
2: I acabem amb hoquei patins. El Reus Deportiu ha anunciat el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
16: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el club ganxet fins al 2030.
2: I la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
16: D'aquesta manera, el Caldes continuarà l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Buddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
11: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
12: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
11: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora.
13: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. S'ha ampliat el confinament al Baix Empordà, ho han fet fa una hora, quan els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confinin a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament s'assuma als que ja estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona. La superfície afectada per ara pel foc, fins segons les últimes informacions dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. I amb aquest confinament s'ha confinat un total de 12.000 persones. El perill per a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació de la zona de les urbanitzacions de Calonja disminueixi molt. Tallades precisament per aquest incendi diverses carreteres, la GI660, la GIB-6612, la C66, la GIB6703 i la GI664. I en paral·lel hi ha un altre incendi a Granollers en una planta de reciclatge. Hi ha una dotzena de dotacions dels bombers i es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I en cultura parlem de Mollet del Vallès, que celebra avui la seva festa de l'orgull. I ho fa per tercer any consecutiu, una setmana després del 28 de juny, data oficial de l'efemèride. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
3: La programació combinarà reivindicació, música i festa amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La festa es farà al Parc de Can Molà a partir de 8:45 del vespre i en destaca el concert del Molletà i exconcursant d'Eufòria, Gerard Túrnez. El regidor LGTBI, Ferran Segarra, ha remarcat que enguany se li dona a la festa un toc local.
4: Mira, amb aquesta edició, al final, la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant Luban i el Gerard Túrnez, el Geros, no? Que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera.
3: Aquesta serà la tercera edició de la Festa de Mollet amb Orgull que es fa a la nostra ciutat.
2: I per l'incendi que us informaven, l'organització de la cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita queda anul·lada, finalment, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències. I en esports, la propera hora sortirà el Tour de França de Barcelona en una prova que només serà dintre de la ciutat, amb poc menys de 19,6 quilòmetres en una contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Es manté el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66 que els bombers han ordenat a partir de les 3 de la tarda. I és d'aquesta carretera que més també es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Escoltem l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, sobre aquest confinament.
3: Quan s'està a casa és molt segur. El 100% segur és un 99% segur. I la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament.
2: L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. Al peripar a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb una potencial zona de 30.000 hectàrees. I el Fòrum de Barcelona avui ple d'aficionats ciclistes i membres dels equips amb la prèvia de la sortida de la primera etapa del Tour 2026. La prova implicarà talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Ja en Cultura Rosselló viu avui la 31a edició de la Plec de la Sardana. L'edició d'enguany és molt més especial perquè homenatjarà Josep Jové i Subirà. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
4: La Plec també comptarà amb la participació de la Cobla Juvenívola de Gramunt. Respecte a l'homenatjat, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rosselló, Judit Teixiner, ha explicat més detalls de la seva rellevància als micròfons d'aquesta emissora.
5: De fet, va ser molt emotiu, perquè quan vaig parlar amb una de les seves filles, em va dir que es va morir el dia després de la Plec i se'n va anar supertranquil. I aquest any fa 25 anys. Per tant, jo crec que es mereix, perquè ja no és només el fundador de Sardanes, sinó que pel que m'ha anat transmetent la gent va ser el gran impulsor de la cultura catalana, de la llengua catalana, en temps molt difícils.
4: Aquesta 31a edició de la Plec de la Sardana tindrà lloc a la plaça de l'Església del municipi, a partir de 8:15 del vespre. Hi haurà dues ballades, una de tarda i una de nit, una exhibició de colles federades locals, un sorteig d'obsequis de negocis rosellonencs i també un concurs de colles improvisades, a més de el ja tradicional sopar popular.
2: I l'organització de la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita està anul·lada, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències per aquest incendi que hi ha al massís de les Gavarres. I en esports, recordar que ara a les 5 comença aquesta primera etapa, que es tracta d'una cursa contra rellotge per equips de poc menys de 19,6 quilòmetres per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hores crítiques per l'incendi que crema el massís de les Gavarres. Les properes hores són decisives pel flanc dret que la marinada podria fer avançar. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
3: I encara ens queden 3-4 hores de patiment, d'anar seguint. Hem tingut alguna petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret. L'hem pogut ràpidament doncs, estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la marinada, que ha entrat, com era previsible, i que continua doncs, apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs, estarem amb aquesta situació difícil.
2: L'inspector en cap dels bombers també ha assegurat que encara tenen focus secundaris i que el perill per la tarda, com explicava, és que aquest foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Ginora, amb Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge, el que seria el flanc esquerre, disminueixi molt. Sobre els confinaments, no es descarten nous, tot i que consideren que no és necessari i recorden que el parc, sobretot, està tancat, el parc del massís de les Gavarres. L'afectació d'aquests 7 municipis per ara correspon a unes 12.000 persones confinades. Per ara també revisem la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
4: Hola, què tal? Pendents aquestes hores de la jornada de l'incendi que té lloc a les Gavarres, al Baix Empordà i que continua cremant amb molta intensitat, ha estat un dissabte molt assolellat al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure als sectors del Prepirineu aquesta tarda. Dissabte també molt càlid amb unes temperatures que han superat els 37-38 graus a punts com Vinebre o també Torroja del Priorat. Diumenge, la mateixa situació, dia molt assolellat amb el creixement d'alguna nuvolada al sector del Prepirineu de cara a la tarda. També serà una jornada de diumenge molt càlida, amb unes temperatures que pujaran i arribarem a fregar els 40 graus al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, i amb una marinada que tornarà a aparèixer a partir del migdia al sector de l'incendi. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
2: I aficionats, apassionats pel ciclisme vinguts arreu del món, han pres els entorns de la Sagrada Família per on passa la primera etapa del Tour de França 2026, una prova contrarrellotge que travessa tota la ciutat de Barcelona i que acabarà a Montjuïc. Els seguidors esperen amb entusiasme sota un sol de justícia equipats amb cadires, paraigües, gorres i aigua per veure aquesta estampa del pas dels corredors per davant del temple. Una prova que també implica talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dijous 2 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que expectació per l'històric pas del Tour de França pels nostres municipis. La C-59 estarà tallada de 9 del matí a 2 del migdia pel pas de la Ronda Francesa. La nova edició del Festival Exabrupto de Mollà servirà per obrir les portes de les faixes 2.
0: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que ens trobem en ple compte enrere per l'inici del Tour de França des de Barcelona. I avui dedicarem bona part de l'E59 a explicar-vos com es presenta aquest moment històric. La prova ciclista de més rellevància mundial transcorrerà durant 3 dies per terres catalanes i dilluns els millors ciclistes del món creuaran els nostres municipis. Per on passarà i què comportarà, Gemma Permanyé?
2: Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i Sant Quirze de Safaja són els municipis de la nostra zona que formen part d'aquesta tercera etapa del Tour de França, un fet que suposa una oportunitat única per a aquests pobles. Des de l'anunci oficial del recorregut, que transcorre per 63 municipis catalans, els representants dels pobles del Vallès Oriental i el Moianès, per on transcorrerà el Tour, han viscut la preparació d'aquesta jornada amb il·lusió i també com una oportunitat de projectar els municipis al món. Pol Cabotí és alcalde de Sant Feliu de Codines.
3: Per tant, ho afrontem doncs, amb aquesta il·lusió. A tots els que ho puguin gaudir de Sant Feliu i dels voltants que es vulguin acostar al municipi per viure-ho, doncs demanar-los això, que ho visquin com una festa de l'esport, i alhora doncs, que puguem aprofitar doncs, aquest esdeveniment internacional retransmès per tot el món per explicar també el poble i el país que som, i d'aquesta manera doncs, també reivindicar d'aquesta manera a l'esport al mateix moment que reivindiquem la nostra identitat. I això doncs, és el que esperem, que tot està preparat.
2: A més, a Sant Feliu s'hi suma un punt d'atracció més. Hi ha el primer port de muntanya de l'etapa, l'Alt de Sant Feliu de Codines. El Coll de Poses és considerat un port de tercera categoria, a 622 metres. La il·lusió per l'esdeveniment era compartida pels alcaldes de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, que s'expressaven així als micròfons d'Ona Codinenca durant la presentació del Tour que es va fer a Barcelona.
4: Per Caldes de Montbui, per el Vallès i per Catalunya doncs és una molt bona notícia i d'alguna manera doncs, també ens permet poder presentar el termalisme català, el que representa Caldes de Montbui com a vila termal i també com a patrimoni únic i excepcional. Crec que és una molt bona fórmula d'explicar qui som, també els calderins, els catalans i els vallesans.
5: La repercussió que pot tenir que un poble com Sant Quirze, amb 700 habitants, que el Tour de França vull passar a... ben bé no passar pel mig, però passar pel costat del poble, amb la qual la repercussió que té no només com a poble, sinó sobretot per la població de Sant Quirze i els seus voltants, en representació doncs, del Moianès. No?
2: En el cas de Sant Feliu, el fet que la carretera travessi el nucli urbà acostarà la prova a tothom.
3: En aquest cas, doncs, s'evidenciarà no, de que tenim una carretera doncs, que ens atravessa el poble ben bé per la meitat, que això, doncs, per viure el Tour, doncs, són molts balcons els que donen a la carretera i que esperem doncs, que estiguin plens de veïns i veïnes de Sant Feliu que puguin viure això per primer cop. Aquestes coses passen pocs cops a la vida i a Sant Feliu de Codines doncs, ens ha tocat aquest 6 de juliol, que segur que per molts anys recordarem com el dia que va passar el Tour de França per Sant Feliu de Codines, que esperem acollir el màxim de gent possible, però sempre doncs, amb seguretat.
2: Il·lusió, però també moltes feines intenses associades, especialment pel que fa a la seguretat. Centenes de voluntaris se sumen als cossos policials per vetllar pel recorregut segur. Els ajuntaments, a més, han estat fent reunions amb cossos policials, el Servei Català de Trànsit i l'organització des de fa un any.
3: Implica una logística molt important. Portem mesos de reunions. Hem estat en contacte doncs, amb tots els serveis afectats, la carretera, les cases aïllades, per d'alguna forma minimitzar l'activitat que hi pugui haver el dilluns. En caure en dilluns laborable, doncs és un dia laborable, però que realment el país o el recorregut d'aquesta etapa del Tour el viurem en certa manera com a festiu.
2: L'etapa que creuarà Sant Feliu de dalt a baix és la tercera i té sortida a Granollers i arribada a Les Angles, ja a la Catalunya Nord. Són un total de 163 quilòmetres. El pas de la caravana publicitària i dels ciclistes comportarà restriccions de trànsit importants. La carretera C59 estarà tallada des de Caldes de Montbui des de les 9 del matí i fins les 2 del migdia. I la carretera C1415B, que uneix Granollers amb Caldes, estarà tallada durant les mateixes hores, així com la C1413B, que va de Sant Feliu a Centelles. És per això que es demana que restringeixi la mobilitat al màxim.
3: Estem parlant d'un tall de circulació de 9 a 2 que ens restringeix molt la mobilitat i que, per tant, demanem a tothom doncs, que la redueixi el màxim possible dins de les possibilitats. Entenem doncs, que hi ha fets inevitables que implicaran mobilitat i que, per tant, doncs, també demanem a la gent que pugui planificar amb temps i adaptar-se al màxim possible.
2: L'impacte que tindrà en la mobilitat s'ha treballat entre l'organització, el Servei Català de Trànsit i els municipis un per un. En tractar-se d'un dilluns laborable, s'ha hagut d'informar els agents econòmics i socials que solen fer ús de la carretera. Malgrat els talls, les administracions afirmen que els serveis policials

0: que ho fa amb aquesta tan mítica. El Tour de l'any 2026 té 21 etapes, 7 es consideren planes, 4 de mitja muntanya, 8 de muntanya i també hi haurà una contrarrellotge per equips i una individual.
1: El Tour de França disputarà les tres primeres etapes per Catalunya. En total, les millors estrelles del ciclisme internacional recorreran 400 quilòmetres per les carreteres del país abans de continuar cap a França, Jordi Givert.
2: Començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El Fòrum serà el punt de sortida i l'arribada a Montjuïc, la muntanya més emblemàtica del ciclisme a la ciutat, on es van començar a fer les primeres grans competicions i on cada any acaba la Volta a Catalunya. Diumenge, dia 5, la segona etapa del Tour sortirà des de Tarragona. Els ciclistes sortiran de la Torre dels Vents, aniran fins al balcó del Mediterrani, passaran pels carrers del centre i després enfilaran la Via Augusta en direcció a Altafulla. Passaran per localitats com Torredembarra, Roda de Barà, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Gavà o Viladecans, per acabar tornant a la ciutat comtal, a Montjuïc. La pesta porcina ha obligat a modificar el traçat i excloure la mítica rabassada per on havien de passar abans d'arribar a la muntanya. Als nostres pobles, el protagonisme arribarà dilluns amb l'etapa 3, amb sortida a Granollers. Enfilaran cap a Caldes de Montbui, on agafaran la C-59 i travessaran Sant Feliu de Codines. A l'alçada de Sant Quirze, Safaja agafarà la carretera de Centelles passant per la zona que es va cremar el passat dia de Sant Joan. Des d'Osona continuaran el recorregut cap al Pirineu, on pujaran la Molina abans d'arribar a la Catalunya Nord, amb el final d'etapa als Angles, a la comarca del Capcir. Pel que fa a la lluita pel mallot groc, serà un tots contra Pogacar i l'UAE Team. L'eslové va ja sumar 4 Tours de França i s'han dut els dos últims. La gran alternativa és Jonas Vingegaard, el danès del Visma, ha sumat 2 Tours de França i arriba en forma després de guanyar l'últim Giro d'Itàlia amb solvència. També cal estar alerta d'altres corredors que poden ser l'alternativa, com la parella del Red Bull Bora formada per Remco Evenepoel i Florian Leibovitz. Juan Ayuso, Tom Pidcock i Antonio Tiberi també lluitaran per ser al capdamunt del podi d'aquest Tour de França.
1: Els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors, tot per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. A Sant Feliu ho vam recollir a les 59 i és que es va fer una conferència amb el periodista Carlos d'Andrés i Vigues va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
3: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant pues, com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial, quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en les dues guerres mundials en l'execució del Tour en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
1: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del Tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
3: Així, no només l'exposició està en el centre cívic, la fonteta en la sala d'actes cada tarda, de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet o vas a comprar el diari a la plaça, o te'n vas a fer una orxata al centre cívic, doncs veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir i és una manera encara més gran de seguir promocionant el Tour.
1: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de la Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, Safaja, que organitza un matinal de spinning el mateix dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revolt, a molt pocs

0: metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, Caldes de Montbui també s'hi van fer activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot al Museu Termàlia. A més, el mateix dilluns al matí, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més gran de Catalunya, acompanyada de la godra i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa. I continuem parlant del Tour, però ara anem a fer-ho des d'una altra mirada, des d'una visió diferent, la dels fans. I és que al final tots són passions i aquests macroesdeveniments concentren a moltíssima gent que segueix des de fa temps i de ben a prop els seus ciclistes preferits. Un d'ells és de Sant Feliu i es diu Néstor Viusà. No es considera cap expert, però sí estudiós, i és que des de ben petit que segueix de ben a prop el món del ciclisme i, per tant, també del Grand Depart. Però d'on neix aquesta passió? Ell mateix ens ho explica.
1: Mira, quan nosaltres som petits, infants, tenim una devoció per lo que fan, almenys a la meva època, els nostres pares, no? Nosaltres teníem la sort, en un principi, de viure al Poble Sec, amb la qual cosa el meu pare, el Celcia, va conèixer i reconèixer des d'un jugador del Barça com el Rodri fins a tindre un element ciclista molt característic, que era el José Pérez Francés. Amb la qual cosa ell tenia una passió per aquest ciclista que em va transmetre a mi a través de anar a veure moltes proves, coneixements, lectures, etc. Inclús comentaris, inclús col·loquis, no? Jo, des de que me'n recordo, sempre he tingut una passió pel ciclisme.
0: Una passió encomanada pel seu pare, que l'ha portat a tenir milers de coses al respecte, revistes especialitzades, llibres, i a col·leccionar cròniques de diaris històrics com el mític Dicen. I és que després de grans anys seguint aquest esport, ha vist passar a molts mites per l'asfalt, però a casa seva té molt clar qui ocupa el lloc més alt del podi.
1: Tothom que em coneix sap que entres a casa meva i hi ha un vinil a la paret gros com tu de l'Eddy Merckx. Què? I que em perdonin, no? És Déu Nostre Senyor. Jo sempre, si ara entres a casa meva, et diré, anem a veure Déu Nostre Senyor, i diràs, i qui és? I és Eddy Merckx, Eddy Merckx. Per mi el Merckx és un punt i a part. És la vocació feta ciclista professional. Un senyor que no rendeix mai, que fa bones actuacions de febrer a novembre, que és una cosa poc vista. Després n'hi ha hagut, que fan actuacions, que guanya monuments, que guanya grans voltes. El que té més dies de mallots, el segon guanyador d'etapes, però que no és sprinter, el primer d'anar al Tour de França, que ha guanyat, evidentment, les tres grans. Tres vegades al Campionat del Món. Per mi és espectacular.
0: Aquesta devoció el portarà a viure la gran cita d'aquest any d'una manera molt especial, sent un dels molts voluntaris del Tour de França al seu pas per Sant Feliu de Codines. Una febre, la del ciclisme, que a Néstor manté enganxat a la televisió cada tarda que n'hi ha. Això sí, reconeix que el pitjor moment arriba quan s'acaba la competició.
1: Jo aquests dies entro en un mundo maravilloso i feliç i després, si quan acabi el Tour no em truquis perquè estic de dol, estic plorant tot el dia perquè no sé què fer amb la meva vida, no? Perquè em passa, t'estic exagerant naturalment, però tinc com una pèrdua. Ara es va acabar el Giro d'Itàlia, sí, que és una altra gran prova. Hi han tres proves grans, el Giro d'Itàlia, el Tour de France i la Vuelta Ciclista a Espanya. Són de tres setmanes. Quan es va acabar el Giro vaig pensar, ostres, ara què faré les tardes? No? Què faré aquell tros de tarda?
0: Una manera diferent i intensa de viure i sentir l'esport. Grans esdeveniments esportius que et fan sentir part d'una gran passió, i és que això és el que mou també el Tour de França. Això sí, per acabar amb el Tour, el pas del Tour es podrà viure en directe gràcies a una edició especial del Territori 17.
2: Me'n vaig a França a veure el Tour.
3: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el Tour passa per davant de casa. I a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codines, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 del migdia, el Tour en directe al Territori 17.

0: Mollà celebra aquest cap de setmana l'onzena edició de l'Exabrupto. El Festival de Creacions Contemporànies servirà per obrir les portes de les Faixes 2, el nou equipament cultural de la capital del Moianès. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: Aquest vespre es farà la inauguració d'un dels festivals d'art contemporani que més creix a Catalunya. Enguany, creadors de diferents llocs i disciplines es trobaran per reflexionar i presentar les seves obres relacionades amb la caiguda, el tema seleccionat per aquesta edició. Nerea Acampo és membre de la direcció artística del col·lectiu Exabrupto i explicava el perquè d'aquesta temàtica.
2: Doncs tot va bastant malament, però també pensant una mica en la caiguda dels valors, no? O dels imaginaris que ens sostenien en aquest moment com de canvi. En aquesta època és una mica una frontisa, no? D'un món que coneixíem i que fins ara funcionava d'una manera, però que ara anem veient que ja no funciona així i que hem de pensar noves formes, no? de construir aquesta societat. I, per tant, aquesta caiguda dels sistemes que coneixíem fins ara ens donava un paraigües molt interessant per...
1: El festival ocuparà diferents espais de Moià, com el Centre Cobert, l'Auditori Sant Josep, l'Escola Pia i el Parc Municipal. Un dels punts més emblemàtics és el carrer Sant Sebastià, on els veïns cedeixen els seus baixos de les cases perquè els artistes exposin les seves creacions. Enguany també destaca les Faixes 2 com a espai nou que acollirà la inauguració a partir de les 8 del vespre.
2: Doncs aquí, que és una antiga fàbrica tèxtil també, que està, diguem-ne, ja està la constructora treballant per fer aquest futur centre d'art municipal, però que encara no hi és. Ja no és una fàbrica, però tampoc és un centre d'art, no? Aquest espai com en transició que aprofitarem per ocupar amb la instal·lació immersiva d'Iceberg avui mateix, a la inauguració.
1: Un altre dels espais que s'estrena en aquest Exabrupto és el ja inaugurat Can Comadran, que passa a ser d'una fàbrica tèxtil a un equipament cultural. Enguany, la programació destaca per la presència majoritària de dones en el cartell i el festival també tindrà la seva versió canalla per públic familiar.
0: I ara tornem a Sant Feliu de Codines perquè es prepara per acollir aquest dissabte 4 de juliol la segona edició de la Caminada Nocturna de l'Or, una iniciativa lúdica i esportiva que neix de l'aliança entre el Club Excursionista del municipi i la Creu Roja de Caldes, Palau i Sant Feliu. I és que, més enllà d'oferir una activitat diferent a l'entorn natural del poble, la ciutat té un rerefons solidari. Aquest any, de fet, part de la recaptació es destinarà a una causa internacional. Ens ho explica l'Eva Chacón, de la Creu Roja.
3: Però a part d'això, aquest any, davant de la situació que està vivint Venezuela, sí, la inscripció contempla dues parts, una que és la part de donatiu i l'altra part és el cost de la butlleta. No? Aleshores, tota la part de les inscripcions, l'altre dia ens vam reunir a les dues entitats i vam fer la proposta de tota la part de donació que contempla la caminada, destinar-la a l'acció que està fent la Creu Roja a Venezuela, conjuntament amb la Creu Roja venezolana.
0: Pel que fa a la part tècnica, els organitzadors han dissenyat un nou recorregut. Es tracta d'un itinerari molt assequible, de 8 quilòmetres, pensat per gaudir amb tota la família, amics i fins i tot mascotes. Escoltem a Josep Parés, del Club Excursionista.
4: És un recorregut bastant assequible a tothom. Com a màxim hem mirat que no passés de 8 quilòmetres, vull dir que és quasi poc que dura, dues hores i mitja, és una passejada, saps? A més, que de vegades, com que no tenim experiència de la primera, ara sí, doncs el recorregut, l'itinerari, sigui ample, sigui que tothom doncs, pugui anar junt, no és allò de posar la gent en corriols i coses aquestes que de vores és com comença a haver-hi problemes, que de manera que la gent, el que vulgui córrer, serà frenat, i el que no vulgui córrer també ho empenyarem per darrere, anirem tots junts com un sol paquet, entens? I això figura que d'allò que vulgui caminar i no estigui gaire acostumat, pot venir perfectament.
0: La sortida es farà aquest dissabte a les 8 del vespre des de la Font dels Alberts. I seguim a Sant Feliu de Codines perquè aquest diumenge a 12:45 del migdia els jardins de Can Buixó acolliran un concert vermut a càrrec de la coral de gospel Sense Veus. La formació codinenca oferirà un repertori molt variat que combinarà el gospel més clàssic amb estils més moderns. La seva directora, la Lara Villodrés, ens avança què s'hi trobarà el públic.
5: Doncs aquest diumenge farem un concert a Can Buixó a 12:45. Tenim un pianista magnífic que és el Sergi Rodri i també fem servir bases instrumentals pels temes de gospel més actual, més modern, més mogut. Llavors farem una combinatòria del que vam fer fa uns mesos, que és unes quantes balades i temes més mogudets perquè la gent també pugui participar i interactuar amb nosaltres.
0: La coral Sense Veus ja fa uns anys que porta la música gospel a Sant Feliu, trencant així amb l'estil clàssic de les corals tradicionals. Però més enllà de la vessant artística, Villodrés destaca que cantar gospel en comunitat té un impacte terapèutic en l'estat d'ànim dels cantaires. En definitiva, que cantar ens fa feliços.
5: I el fet de cantar, simplement, ens ajuda al dia a dia i a la part emocional. No et sabria dir, perquè no soc psicòloga ni tinc una gran formació en aspectes emocionals, però sí que sé que activa el que m'han comentat, el nervio vago, que alliberem dopamina i oxitocina, que al final són les hormones de la felicitat. I això ho fa només el fet de cantar, i cantar amb comunitat, no, no de forma individual. Llavors, no és estrany que al final s'acabin donant aquest tipus de formacions com qui va al casal del poble, o com qui balla, o com qui fa esport. No, perquè és una altra manera de cuidar-se mental i emocionalment, i qualsevol activitat social jo la trobo positiva.
0: La cita per viure aquest concert és diumenge 5 de juliol a partir de 12:45 a Can Buixó. I de ben segur que, com diu la dita, qui canta els mals espanta.
6: L'agenda.
0: I ara sí, anem a fer un repàs d'aquesta agenda cultural d'aquest cap de setmana. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui comencen les nits als jardins de Can Xifreda amb Maria del Mar Bonet, a 9:15 del vespre. I ja diumenge, dia 5, un any més, se celebra la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple a la piscina municipal, on hi haurà moltes activitats. Això a les 12 del migdia. També diumenge, i com cada primer diumenge de mes, podreu visitar el Museu Municipal i també el campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui perquè divendres s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium i també la seva exposició. Tota la sala del GER a les 6 de la tarda amb, això sí, acompanyament de tabalers prèviament a la mateixa hora al carrer Sant Pau hi ha el Circàrium, on s'explica la llegenda de l'Escaldàrium amb aeris de circ a càrrec dels alumnes del Gat Penjat. I anem a dissabte perquè dins també de la programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de fotografia i festes infernals a càrrec del fotògraf i diable Quim Desquens. També dins d'aquesta programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de creació del teu propi ungüent amb herbes remeieres a càrrec del Museu Termàlia. Durant tot el cap de setmana és la festa major del barri de la Bolera, amb activitats per a tots els gustos i totes les edats. Dissabte arriba el Templàrium, que enguany compleix 5 anys. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai, perquè dissabte a les 7 de la tarda al Centre Cívic i Cultural de Riells hi ha concert de la coral Sant Vicenç de Riells del Fai, conjuntament amb el cor Ohana i el cor Staccato de l'Escola de Música i el Conservatori de Sabadell. I ja diumenge trobareu la Fira de Proximitat a la plaça Via Plana de Riells del Fai, juntament amb una trobada d'acordionistes. I per acabar aquesta agenda repleta d'activitats, anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè tal com us avançàvem en aquest mateix informatiu, durant tot el divendres i dissabte, Moià celebra el festival Exabrupto, un festival experimental de creacions contemporànies. I ara anem cap a Castellterçol, perquè diumenge a les 7 de la tarda, dins del Moianès Sona, el nou cicle de concerts, teniu concert de la coral antiga a la Torre del Sol. També hi trobareu productes del Moianès i podreu fer una visita comentada.
6: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, com ja hem donat la benvinguda, ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda de nou, Pepa Costa.
7: Hola, què tal? Bona tarda. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Com va tot? Hi ha les portes d'un nou cap de setmana. La meteorologia guanya protagonisme. Ja sigui hivern, tardor, primavera, estiu, La meteorologia cap de setmana guanya protagonisme. Segur que molta gent té moltes coses a fer. També hi ha molta gent que no en fa cap. Aquí ho diem per tots, eh? Per la gent que té moltes coses a fer, per la gent que no té cap cosa a fer, la meteorologia serà la mateixa per tothom. I quina llei de temps tindrem aquest cap de setmana? Com he dit abans, estem a les portes del cap de setmana i atenció que diré ara, també estem a les portes d'un nou pic de calor. Un nou pic de calor i veurem si onada de calor. Molts mapes apunten a onada de calor. Si superem els 3 dies de moltíssima calor, ja és onada de calor. I molts mapes apunten a això, que superem els 3 dies de moltíssima calor. Però bé, anem a pams. Comencem per demà divendres, que la temperatura ja pujarà una mica. Seran temperatures de preestiu, però encara no onada de calor. Les mínimes, l'única bona notícia d'aquests dies és que les mínimes es mantindran bastant per l'època de l'any, bastant normals per l'època de l'any. És a dir, no es dispararan les temperatures mínimes. Moltes al voltant dels 20 graus, inclús a zones més fredes de les comarques, per sota d'aquests 20 graus. De cara a dissabte, la temperatura, igual que divendres, superarem els 30 graus una mica, no gaire, i la mínima al voltant dels 20. Tant divendres com dissabte, ni un núvol, sol, molt de sol. I per què? Per aquest anticicló que està a les Açores, que fa que l'aire no es renovi i que fa que la temperatura vagi pujant cada dia més. I diumenge sí que es disparen les temperatures. Pujaran de manera moderada, màximes ja al voltant dels 35 graus a casa nostra. Les mínimes no pujaran gaire, al voltant dels 20, però sí que les màximes dispararan. Molt de sol i cap núvol. Per tant, resumint, anar molt de pressa, atenció, divendres i dissabte, temperatures de preestiu, i a partir de diumenge es disparen. Diumenge i dilluns, temperatures d'onada de calor, molt altes, més de 35 graus, i cap núvol, molt de sol, cap tempesta, ni res que se li sembli. Moltes gràcies, molt bon cap de setmana, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
8: En xarxa.
9: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers David Borrella ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden encara hores crítiques fins que no amaini la marinada, el vent que prové de mar. Escoltem a l'inspector en cap, en aquest cas dels agents rurals, Antoni Mur, que explica com estan treballant per controlar els accessos a aquest parc del massís de les Gavarres.
10: Intentem també reduir al màxim l'activitat humana per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments.
9: Paral·lelament, els bombers han avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret, han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc han dit, tampoc han descartat nous confinaments, tot i que consideren que no és necessari, i que recorda que el parc està tancat i, com escoltaven, que demanen reduir els desplaçaments i recorden el confinament establert a la zona. Una de les altres afectades ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, precisament per evitar aquests desplaçaments d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el Festival Ítaca, també a Calella, que han quedat suspesos per aquesta evolució de l'incendi del massís de les Gavarres. Hi ha successos d'un home mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. I en plana cultural, dissabte avui comença la 11a edició del cicle Música als Patis a Olesa de Montserrat. Ens ho expliquen des d'Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
8: La iniciativa cultural l'impulsa l'Associació de Veïns i Veïnes del nucli antic d'Olesa de Montserrat amb l'objectiu d'oferir una proposta cultural els dissabtes del mes de juliol. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, Griselda Sanauja.
11: La veritat és que molt contents. Cada any ens agrada molt aquesta activitat que fem al juliol. Cada any l'agafem amb molta il·lusió per veure qui serà, la gent que vindrà, la gent ens pregunta pel carrer qui vindrà aquest any, no? Hi ha sempre aquesta expectativa i, per tant, molt, molt, molt contents de poder donar continuïtat a aquesta 11a edició de Música als Patis.
8: Tots els concerts se celebren a les 10 de la nit al pati del Centre Cultural de Cal Puiggener d'Olesa de Montserrat.
9: I a Canet de Mar també s'omple de música en català amb la 12a edició del Canet Rock, que el podreu seguir per la plataforma La Xarxa Més. I en esports, centenars d'aficionats s'han aplegat als voltants de l'Estadi Olímpic per seguir el Tour de França que travessa Barcelona en un contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
12: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho valora des de la Bisbal de l'Empordà. L'escoltem.
2: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
1: I ja també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que demà al matí es tornarà a avaluar si es pot aixecar o no. Sobre els talls de carretera s'aixeca el de la C66 i segueixen doncs tallades les següents vies. La GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. El president, a més, també ha donat un missatge de prudència, perquè l'estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament sobre el terreny hi ha més de 400 efectius dels bombers amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació per ara d'aquest incendi és d'unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos a les Gavarres com a mínim fins dijous. Això segons asseguren els agents rurals i també des de Protecció Civil. Un altre dels afectats per aquest incendi ha sigut la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el Festival Ítaca, també a Calella. I s'han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I seguim en cultura i ens anem a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. En total, més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. I en plana esportiva, el Tour de França ha banyat Barcelona de groc. I el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc, precisament, d'aquest Tour. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa, un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 punts d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. I, per últim, tanquem amb una petita notícia de successos, i és que un home ha mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: És en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement, així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho ha valorat des de la Bisbal d'Empordà. L'escoltem.
3: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
2: Illa també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que es tornarà a avaluar la situació demà al matí sobre si s'aixeca o no aquest confinament. Sobre els talls de carreteres, s'aixeca el de la C66, però segueixen tallades les següents vies, la GIB 6612 entre Llagostera i Calonja i la GI 660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja. El president també ha donat un missatge de prudència perquè aquesta estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament hi treballen més de 400 efectius dels bombers amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació fins ara és d'unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos al parc del massís de les Gavarres com a mínim fins dijous. Un altre dels afectats per aquest incendi és la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. I avui hi ha el concert d'avui i el concert també de demà dels Amics de les Arts, que havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella. Han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I avui a Canet de Mar es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions al festival, bé, totes les actuacions es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. És en total de més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. Ja en esports, el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc del Tour de França. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa en un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres a la ciutat de Barcelona, on han fet la final a l'arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. Demà serà el torn d'una nova etapa a Catalunya que iniciarà a Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer. Programa força lliure, on té cada cop més menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Hi ha qui també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda, amb Josep Martín i David Talleda.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols,

d'estiu. Escolta i cap.

0: runway.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2% de bossa mig fet. Mai no tanco un clau, mai firmo papers.